0: ja anem a la menjar. I què serim a la menjar de tard per la... Quina seguida que serim a la menjar? Què hi ha de pensar?
1: I no hi ha més de llar lugar a la gaudir. A mi, per la sol·lucció,

0: estats del PIB han procedit per positiva, a la nit quan s'ha de tot de balança, però en el sens efectiu que s'assembleix en aquest moment.
1: Radio Urbana FM Duana, sabe que cosa hay y sabéis.
2: Ahora tú lo mando, ahora tú lo mando, ahora tú lo mando.
3: Cada día, y para ti lo que la raba, no te lo mando tanto de tú. A cada la raba, cada día que la vas a partir a saber.
2: No te canta, ni el caso. No vas a ir a saltar y no se canta. Claro, claro, ¿no? Porque tú has sido tan salvado. Mira, mira.
4: Eso, no te afliques y te ayudará. Pues la madre está aquí. Al puerto de la casa de Marval, por su patina, su plasma, mi gran y tal gran tanto de la época, tanto de la que literal, como hay mil, más mil, se hará misin, a la prestar, se la puerta de la época, su felicidad, la no tiene la plec misin, la liga de San Sena, que aquí quizá no te más que puede irse a la puerta, la sanitat podrà ser poder físic al vecin que ha passat xuclar per la llei. Sobre el qual va ser a la mesura que podria penalitzar. Va ser un cas mateix que si se m'han dit per una setmana quina serà aquí, he dit per aquí per ser. Som ja aviat a la seva llibertat per la seva llibertat de la plaça. Som per aquest moment.
2: A cada dia per la seva llibertat, per aquí som la seguretat, o a cada dia per la seva llibertat, som la seva llibertat.
4: No vaig veure un cercari, això està pel pròxim. L'han passat l'acord, com s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha dut, per quan s'ha

0: teniu que tenir de l'anàtic de la gera per aigua a la tria de sexe. S'ha tingut de la pàgina, a prosa per la CUP pot ser mani regreu. Per la projecte la col·legreu, s'amarran la cooperat a veure. La cooperat a veure per la posa, sostre la posa no per vestir a veure.
1: Que diu que va per exemplada, s'ha de posar i s'ha de dir.
0: Això li ha escoltat en Toni, Pascari i Pòrtia. Una feria suàstia amb el Pòrtia de Petà. L'àctic suàstia per dir amb l'equip de Petà. I en la Roma de Corri suàstia si va al set plema. O se li ha escoltat en Pascari i Massa perquè dona una en rotor de segon.
2: Escoltar l'important de l'inici o bajar-ho?
0: Se li ha escoltat en el meu Pòrtia, si ni gran i m'ha escoltat si va al pelota.
2: Pòrtia i dic que anà a arbes i dic que s'ha de les obres de sa mà. I se sentia que si s'ha entrat per parar, fet, sati, qualsevol, no s'ha molt objecte d'experiència.
0: Per què que no s'ha de cap ni no s'ha de dir? No, tant, tant, tant, tant, i l'ho vist és el jet, que no l'ha fet d'experiència.
2: Que ara l'haixis no hi ha un panguiner, no s'ha de ser aquí, ara ha portat la zona, Grava no farà aquí fisioteràpia de tàric o pensat ràpid o vindrem a cau posar de l'inxar.
0: No s'ha xatit a grava, per cop, vine a presentació de tàric o pensat ràpid, va cal saber-ho posar de l'inxar.

altres individus però van dedicar conclusions distantals una vegada sobre el pai de les plàstics amb el que ja en tenim i una opció, no podria ser que farem el patrocí.